0: El tiroteig aviva la tensió al barri Alsireny. Informa des d'Onda Cero a la Ribera, Virginia Delgado.
1: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alsira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. Amb este incident ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
0: I els bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat este matí en el soterrani del Mercat Central de València. Un total de 6 unitats de bombers estan treballant en l'extinció segons fonts de l'Ajuntament que han confirmat que el pla d'evacuació ha funcionat i que en més de 5 minuts s'ha pogut desallotjar el recinte. Escoltem a l'alcaldessa de València, María José Catalá.
2: Es en el sótano, es en la parte del parking del Mercat Central y me apunten como a una posibilidad, encara pendent de confirmació perquè estem treballant en l'extinció, pues un possible quadre elèctric, algun quadre elèctric que ha pogut botar i que ha generat aquest incendi.
0: I continua la cerca d'una dona d'edat avançada desapareguda des del dimecres a Andilla, a la província de València, en la zona de la partida Corral de Rullo, on va ser vista per última vegada Ramon Pérez.
3: Al dispositiu estan participant brigades forestals, efectius del Consorci Provincial de Bombers, Guàrdia Civil, drons i una unitat canina. A més, avui dijous s'ha reforçat l'operatiu amb un helicòpter del grup especial de rescat en altura i 2 agents mediambientals de la Generalitat. Els equips treballen per terra i per aire per a localitzar a esta veïna d'una pedania de la localitat.
0: I la Guàrdia Civil també investiga una possible agressió racista com és el passat cap de setmana a Tavernes de la Valldigna a València durant les festes després d'haver-se publicat un vídeo d'esta que s'ha fet viral, Núria Moreno.
4: Segons fonts de la Guàrdia Civil, estan tractant d'identificar els implicats que apareixen en les imatges per a la seva posterior detenció. L'Ajuntament ha emès un comunicat en el qual manifesta la seva condemna dels fets i incideix en que Tavernes és un poble de convivència, respecte i diversitat i ha mostrat la seva voluntat de continuar col·laborant amb les forces de seguretat.
5: La Generalitat Valenciana está un curso más al lado de las familias. Educación infantil de 0 a 3 años gratuita y universal para todos. Más apoyo para conciliar. Más oportunidades para cada familia. Más libertad para elegir. Porque los primeros años importan y porque crecer aprendiendo es crecer en libertad. Libertad educativa. Generalitat Valenciana.
0: L'alcalde de Riba-roja del Túria, Robert Raga, ha declarat avui en el jutjat que investiga la gestió de la dana que l'Ajuntament va informar al 112 d'emergències al migdia, a la 1:10, que el barranc del Posalet començava a inundar-se i que abans de les 6:20 de la vesprada van avisar que el pollo s'anava a desbordar.
4: Segons fonts presents en la declaració, l'alcalde ha relatat que el matí del 28 d'octubre, un dia abans de la dana, davant l'avís de l'arribada del temporal, van convocar el Secopal i que es van autogestionar des de l'Ajuntament per a prendre decisions perquè no van rebre cap instrucció.
0: I l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va a demanar personar-se en els 3 procediments judicials que té oberts contra persones que l'amenaçaren de mort després de la riuada.
3: Ho han confirmat a l'agència EFE fonts jurídiques després que les províncies hagin avançat la intenció de l'expresident de sumar-se a l'advocacia de la Generalitat per a ser part a les causes per intimidacions que va rebre a les xarxes socials. Dels 3 procediments oberts per este motiu, en un ja s'ha dictat l'auto d'obertura de juí oral, mentre que els altres 2 estan al jutjat d'instrucció número 4 de València i la defensa de Mazón considera que la instrucció està aturada, per la qual cosa vol personar-se per impulsar les diligències.
0: I parlant de la dana, la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies reforçaran la seva col·laboració per a millorar la prevenció davant inundacions i garantir que els municipis disposen de més informació i eines enfront d'episodis de pluges intenses.
3: La presidenta de la Federació, Paqui Bartual, trasllada la preocupació d'alcaldes i alcaldes és per l'estat de rius, barrancs i llits, especialment a les localitats afectades per la dana. I per la seva banda, el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, Miguel Polo, diu que impulsaran unes jornades informatives i una major coordinació per a millorar la seguretat. Sentim els 2.
6: Hemos hablado de los sistemas de alerta. Queremos ese informe en el que nos garantice que funcionan correctamente en todos los sitios donde están ubicados, por si en un futuro viniesen inundaciones, podamos tener una anticipación a aquello que nos puede venir.
7: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios, de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.

0: Precisament l'Associació Valenciana d'Agricultors també ha reclamat que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de minimitzar l'impacte d'inundacions com ara la Dana. Per això han presentat al·legacions al projecte del Reial Decret que prepara el govern.
1: Diuen des d'Avasatge que hi ha evidència científica i experiències que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara la presa de Forata, per exemple, en la regulació, laminació i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'Aigües i Expropiacions d'Avasatge.
2: La ejecución de las obras hidráulicas debía ser los cimientos de esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
0: Canviem ara d'assumpte. El president de Cambra València, José Vicente Morata, assegura que no existeixen evidències que puga produir-se un desproveïment del carburant a Espanya com està ocorregant amb el diésel a França. Sí que reconeix que els preus de l'energia mantindran alta la inflació en els pròxims mesos. Declaracions de Morata este matí en la presentació del programa del Congrés Eurochambres 2026 que se celebrarà els dies 28 i 29 de setembre a València.
1: Morata apunta que l'encariment està implicant majors costos a les empreses, més en les quals el transport té un ús intensiu, i espera que a mitjà termini es puga tornar a la situació anterior.
3: Aunque aquí no tenemos los problemas de energía que tienen otros países, sí que los precios de la energía sube, porque va inicializado en muchos de ellos al gas, y esto es uno de los precios que va a seguir subiendo. Nosotros en estos momentos no tenemos ninguna evidencia de que va a haber un desabastecimiento a corto plazo aquí.
0: I avui ha quedat inaugurat el nou any judicial a la comunitat. Ha sigut amb un acte institucional a la Ciutat de Justícia de València, encapçalat pel president del Tribunal Superior de Justícia valencià, Manuel Baeza.
4: Al seu discurs, Baeza ha reivindicat la independència judicial i ha demanat respecte per a la magistratura i que, en cas d'haver-hi, les crítiques cap a ella eviten ser desmesurades o descontextualitzades. També ha posat en valor el treball de la Fiscalia, de la qual Manuel Baeza ha destacat igualment la seva independència respecte dels altres poders de l'Estat.
0: I les línies 3, 5 i 9 de Metro València circulen des de primera hora del matí amb alguns minuts de retard. Així ho asseguren des de Ferrocarrils de la Generalitat, encara que molts usuaris parlen en xarxes socials de retards d'uns 20 minuts en aquestes tres línies de metro. Els contem també que UNICEF presenta esta vesprada en CaixaForum l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a la Comunitat Valenciana. Segons este estudi, més de la meitat de xiquets i xiquetes de 5è i 6è de primària disposen en el nostre territori d'un telèfon mòbil, dispositiu que tenen per primera vegada als 10,6 anys de mitjana. El 6,4% dels xics i xiques de la nostra regió podria haver desenvolupat ja un ús problemàtic de les xarxes socials, aspectes que es van analitzar esta vesprada. En quant a l'horatge, la comunitat tindrem esta vesprada cel poc nuvolós, temperatures màximes que pugen especialment a l'interior de València i vent que serà fluix. Arribem a les 2. Adeu.
5: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
6: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Pensábamos que el episodio del gas pimienta, la política circense, la escena hilarante y metafórica del Congreso contaminado, era insuperable, pero no. Ha llegado hoy el ministro Ángel Víctor Torres para doblar la apuesta cuando nos ha intentado explicar que el regalo de las joyas a Zapatero es como regalar, pues qué te digo yo, unos polvorones de la estepa, un vinito de Rueda, unos miguelitos de la Roda, productos culinarios de la tierra. No se lo creen, pero es que es verdad. Ahora lo van a escuchar. Las joyas en el mismo plano de una cesta de comida típica del lugar para degustar por el anfitrión. El disparate ha llegado a niveles insospechados, tanto que hace falta escuchar para creer.
7: A mí hay regalos que se hacen y hemos hecho de manera pública, ¿no? ¿Qué ocurre si se nos entrega una caja de productos típicos a un representante público para que los deguste? ¿Qué hay que hacer al respecto?
6: Quien dice una cajita típica de productos, dice unas joyas de 1.300.000 euros, regalo de un rey saudí fallecido que ya no puede corroborar la versión. Es el último desatino que anima un ratito la crónica política, pero que no debería opacar la realidad. la realidad de los precios, de los desahucios. Le han entrado las prisas al gobierno, que se llama progresista, para sacar adelante un decreto de vivienda que lleva meses bloqueado en el Parlamento. Tal vez nos fijamos poco en la desconexión de la realidad, en el trato digno y humano a los migrantes que anoche defendía en Nueva York el presidente. ¿Qué es un trato digno y humano a los migrantes? Que niñas

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda, Begoña Perpiñá.
1: Què tal? Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Quan són les 2:30, arrenquem un programa per a parlar de coses que passen a la terreta. I algo que passarà d'ací molt poc serà, bé, tancant la temporada de festivals ja, el Love to Rock, que serà els primers dies de l'octubre. De seguida els donem tots els detalls perquè serà la Marina de València i tindrà tot el cartell d'artistes ja a punt per a fer-nos gaudir. Parlarem també d'altres assumptes, però ho fem de seguida. Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada.
1: Anem primer amb tu amb els principals temes d'actualitat per a aquells oients que s'incorporen ara a la ràdio.
2: I això, els temes d'actualitat passen per la crònica de successos. Este migdia ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, un home de 56 anys que, recordem, va morir tirotejat diumenge passat al barri de l'Alquerieta després d'un enfrontament entre dos clans. Quatre cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia, mentre un nou incendi provocat en una vivenda dels detinguts per el tiroteig ha avivat l'atenció a este barri alcireny. Les flames s'han destruït en esta ocasió pues un habitatge deshabitat al carrer de la Sagrada Família. És propietat d'un...

0: seu web, al seu blog, poden veure pues, aquesta denúncia, no?, que, sí, que fa en quant a l'ús de la intel·ligència artificial per part de, pues, de gent que no sabem, evidentment, qui són, amb la seva imatge. Quin perill té, sí, en aquestes ocasions la intel·ligència artificial,
1: quan parlem que de medicines, bé, no? Sí, sí, exactament, sí, hi ha que comprovar sempre les coses i, com sempre diguem en esta casa i en este programa, ficar-se en mans de professionals de carn i os, no?, per a aquestes consultes.
0: Doncs sí, companya, anem a fer una pauseta i de seguida tornem amb altres assumptes.
2: La Generalitat Valenciana està un curs més al costat de les famílies. Educació infantil de 0 a 3 anys, gratuïta i universal per a tots. Més suport per a conciliar, més oportunitats per a cada família, més llibertat per a triar, perquè els primers anys importen i perquè créixer aprenent és créixer en llibertat. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.

0: Dijous, la setmana ja comença a pesar una miqueta, però nosaltres tenim una manera infal·lible de fer-la més lleugera, parlar de música, de concerts i sobretot de tot el que està a punt de passar. I és que avui volem passar el focus en un dels esdeveniments que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música en directe a la Comunitat Valenciana. Company Javi Mendigatxa, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Begoña. I és que una setmana més parlem de bona música en directe i és que els dies 2 i 3 d'octubre arriba a València, la Marina, el que podríem dir és l'últim festival de la temporada de la nostra comunitat, el Love to Rock. Un cartel de luxe amb Lori Meyers, Ivan Ferreiro, La Moda, Sanguijuelas del Guadiana, León Benavente i moltíssims més. Així que, si et sembla, parlem amb un dels organitzadors del festival, que és el Sergi Almiñana, per a saber tot el que estan preparant per als dies 2 i 3 d'octubre. Sergi, bona vesprada, benvingut a Onda Cero.
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, gràcies per estar ahí, gràcies.
1: Suposo que ja com quasi tot preparat, no? Disposat per a que comenci el festival, encara que hi ha una setmana per davant.
2: Sí, bueno, ja estem la setmana que ve, pues ja comencem a muntar tot el recinte, perquè bueno, és un festival que té tres escenaris i bueno, n'hi ha moltes coses que muntar en l'espai.
0: Estem a les portes d'aquesta nova edició. Les setmanes prèvies sabem que són de molt de treball, hi ha un poc de nervi, no? De saber que tot va eixir bé aquests 2 i 3 d'octubre en la Marina de València. Un lloc, Sergi, podem dir, molt privilegiat per acollir un festival que ara, no sé, els oients, però apeteix moltíssim en una tardor ja encetada en la que tenim molt bon horatge. Com està tot disposat per a poder gaudir-lo?
2: Bueno, jo crec que la previsió és molt bona, que va, en principi, tot lo que, la previsió que tenim és que va fer molt bon horatge, o sigui que això ja és important perquè, bueno, estem en la Marina, no?, en la Marina de València, pues, que és un espai que està al costat de la mar, bueno, que d'alguna manera és un lloc especial, no?, estem en esa porta oberta a la mar de la ciutat. I, bueno, el recinte, lo que volem en el festival és que la gent tinga moltes experiències en el recinte, no? O sigui, els concerts és el més important, és la, diguem, la referència del festival, però també pues, tenim espais per a la gastronomia, perquè convidem també a diferents xefs de la ciutat per a que cuinen durant aquests dies en el festival. També tenim un espai per a totes els xiquets i xiquetes que vinguin al festival, en activitats, en tallers i en moltes coses, i també tenim moltes zones d'experiència per a veure els concerts des de diferents punts de vista, no? I, bueno, pues, hi ha moments molt especials en el festival, pues, bueno, perquè comencem el divendres tot el dia, bueno, vespre a nit, després el dissabte tot el dia, bueno, i bueno, pues, hi ha una part del festival que és molt diurno, no? molt de dia, i una part del festival que també és de nit, no? O sea que esa experiencia también es interesante vivirla.
1: Yo he anomenat uns quants dels grups que hi haurà a l'edició de Love to Rock d'enguany, però hi ha molts més, no? Què més cosetes interessants podem trobar dins de la programació de Love to Rock musicalment parlant?
2: Bueno, nosaltres apostem cada any per dos coses, no? Evidentment, tenim estos artistes més referents, no? Com pot ser Lori Meyers, Ivan Ferreiro, Cari

0: Diño, La Moda, hacen escuelas del Guadiana, León Benavente, De Pedro. Son artistas importantes que son un poco el cap de cartell del festival, pero también apostem molt per les bandes emergents o les bandes que comencen a despuntar en el circuit musical a nivell estatal i a nivell local, no? Per exemple, pues, enguany tenim un grup que ara mateix també és un grup que està creixent molt, que és Mala Gestió, o per exemple Fatal, també, que és una banda valenciana que també és important ara en el circuit, Los Puñales de Martín, Niños Bravos, Parque Sur, Los Invaders, Vera Fauna, Grande Amore. O sea, lo que volem és que el públic també puga descobrir bandes que igual no coneix o que no les ha vist tant en directe, però en un entorn d'un festival, en unes condicions tècniques potents, en un escenari potent, en una producció potent. No? Mm.
1: Parlaves de tres escenaris que ens poden trobar dins de cadascun d'aquests espais.
0: Pues bueno, tenim l'escenari principal, que és, diguem, toquen les bandes més rellevants del festival, però també està a la part de la Pèrgola, que és un altre escenari que tenim, que ahí combinem la música electrònica i artistes també, i bandes, durant tot el dia també. I després tenim lo que enguany no ha obert un tercer escenari, que és l'escenari de la zona gastro. Diguem escenari gastro perquè està on tenim tota la zona gastronòmica, que per a Love to Roll, la zona gastronòmica del festival és un espai important on passen moltes coses, no? Tenim una cuina oberta on van a cuinar més de 5 o 6 chefs de restaurants de la ciutat de València i de pobles també de l'entorn de la ciutat de València. I, bueno, i ahí se crea un circuit on la gent pot anar a veure un concert en l'escenari principal o pot anar a veure un concert en la Pèrgola o en l'escenari gastro, no? O sea, hi ha com una possibilitat de poder estar en diferents llocs del festival durant el dia, no?
1: Uh-huh. Estaves parlant de la zona gastro. Què poden trobar? Des quina oferta hi ha a la zona gastro? Perquè això també és important,
0: Sí, bueno, l'objectiu que tenim en esta zona és que la gent puga menjar una oferta de qualitat dins del festival, no? Per a fer això, pues, lo que ens hem coordinat en cada any, triem, diguem, a diferents chefs de la ciutat que estan treballant en restaurants importants de la ciutat de València i d'alguns pobles del voltant, i fem una configuració i una oferta gastronòmica en estos chefs, no? Germán Carrizo, que és el nostre comissari, diguem, del festival a nivell gastronòmic, que és, pues, un chef molt important vinculat al restaurant Firro de València, pues cada any proposa a diferents chefs que estan en la ciutat, pues, que participen, no? I bueno, és una manera de que estos chefs isquen de les seues cuines en els restaurants i s'enfronten a fer una oferta gastronòmica per a un públic d'un festival, no? I és una cosa molt original i sobretot que crea una experiència gastronòmica en el festival important. O sea, no vas només a menjar-te a un festival un hot dog, una hamburguesa, que sí, també, però que vas a provar diferents tapes que se'ls van a oferir durant tot el festi, no? Entonces, en guany tenim, a part de Germán Carrizo, del restaurante Fierro, tenim a Raquel Cernicharo, del restaurant Carac, Rafa Morales, del restaurant Sencillo, Ismael Cano, que és de Mallar Brasas, que és una de les empreses gastronòmiques més importants relacionades en la cuina de brases, no? Cuinat en brases i en foc. Àlex Vidal, que és del restaurant Origen, que és de Carcaixent. Diego Lasso, que és del restaurant Momiji Atelier, que és la primera volta que també convidem un restaurant de cuina japonesa al festival. I qué Roger Julián, del restaurant Simposio. Uh-huh. Estos sis chefs, pues, van a generar una oferta gastronòmica en el festival durant els 2 dies que va durar el festival. Entonces, bueno, lo interesante es que el públic del festival, a banda de veure els concerts, pues, puguen anar, provar els diferents tapes que anem a oferir i tindre una experiència gastronòmica de primer nivell des d'un evento musical, no?
2: Exacte, sí, perquè el que es viu en el Love to Rock és, no només és la bona música que tenim a la Marina, que també, sinó el Love to Food, com m'heu catalogat, no?, un poc aquesta part més gastronòmica, i no ens podem oblidar de que parlem d'un festival que és una pura experiència, inclús per a tots els públics. Hi ha moltes

0: famílies que acudixen. El Love to Kids, aquesta part en la que el festival engloba també les famílies, què podrem gaudir si anem amb els més menuts?
1: Bueno, per una banda, pues que fomentar que vinguin els xiquets al festival, encara que vinguin els seus pares, i també tinguin el seu espai en mig del festi. No? Entonces, lo que fem és que durant els dos dies del festival pues, tenim un espai en monitores, en activitats, i tot vinculat un poc a la cultura de la música, no? A la cultura rock, a la cultura pop, i el que fem és pues, fem tallers de samarretes, fem pues, de maquillatge, també tenim un xicotet escenari on els xiquets poden també com actuar, no? Fer un playback, actuen també bandes dins del festival, actuen bandes de músics més adolescents, no? Dins d'espai Love to Kids. Bueno, tot és una idea per a generar una oferta per a ells i que d'alguna manera pues, tinguin el seu espai en el festival i les seues activitats, i els pares també puguen vindre més nanos i els nanos se puguen divertir, els pares també, no? O sea, és una manera de buscar una combinació on tot el tipus de públic que vinguin al festival tinguin el seu espai i les seues activitats.
2: I Love to Rock també té la seva vessant solidària a Nassim Down, veritat, Sergi?
1: Sí, bueno, col·laborem en Nassim Down fa ja diverses edicions i bueno, és una manera també d'implicar-nos socialment. I ells també, molta gent de l'associació venen al festival, acudixen, també hi ha alguna persona, també tenim en guany DJ Teo, que és sí. un xic que també forma part de l'associació Nassim Down i que vindrà també a actuar en el festival. Uh-huh. O sea, és la nostra contribució, però també sobretot perquè aquesta gent, no, de l'associació puga també vindre al festival i participar. No? Uh-huh.
2: Uh-huh. Parlem d'horaris. A quina hora comença tot? Els horaris del divendres, del dissabte?
1: Bueno, este dijous anem a treure els horaris ja detallats de totes les actuacions. Ja ho tenim previst. Però, bueno, bàsicament, el divendres obrim portes sobre les 5 de la vesprada i a partir de les 6... ja comencen les actuacions fins a la una i mitja del matí, més o menys. I després el dissabte sí que és tot el dia i el que fem és un matinal. Obrim portes a les 10 i mitja del matí i ja fem la primera part de la programació com una programació de matinal fins a les 3, 3 i mitja. I després ja obrim tots els escenaris a partir d'aquesta hora per a fer tota la programació que ens queda fins a també a la nit, no? Fins a la una i mitja, o més o menys. Entonces, bueno, hi ha dos jornades, una més de vespre a nit i una tot el dia, que si te vols vindre tot el dia i tens energia, pues pots estar tot el dia en el festi fins a la nit.
2: Sí que hi ha ganes perquè és el tancament de la temporada de festival, després sí. Ja la cosa es posarà malament per estar a l'aire lliure de gaudir de bona música. Moltes ganes de gaudir de Love to Rock, Sergi, moltíssimes gràcies per contar-nos tot el que heu preparat.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
0: Gràcies, adeu. Una abraçada. Adéu.
2: Doncs convidem, no? Jo crec, Begoña, a tots els oients de la nostra comunitat a gaudir de l'últim festival de la temporada, el Love to Rock, a València, dies 2 i 3 d'octubre. Jo no sé si està bé dir això, però a més, en la part bona de la Marina, perquè és la que arribes fàcil, perquè no tens que estar mitja hora caminant.
0: En la part bona de la Marina, podem dir-ho així. En la millor part de la Marina, i a més amb aquestes vistes i de més en l'emplaçament, és immillorable. En un festival que ja és tota una experiència, sense cap tipus de dubte, per tot el que ens ha contat Sergio i tot el que ens depara, tant que sí. Així que, companya, allà ens veurem.
2: Adéu, allà estarem, sí. Adéu.
0: Adéu.

I amb Lori Meyers sonant de fons, ja saben, actuaran al Love to Rock el 2 i 3 d'octubre. Ens acomiadem avui en Comunitat Valenciana en La Onda, desitjant-los que tinguin molt bona vesprada i desitjant-los també que continuen escoltant molta ràdio així a Onda Cero, perquè això no para. I nosaltres tornem demà divendres a les 2:30 per a contar-los més de tot allò que passa així a la Comunitat Valenciana. Ens centrarem en gastronomia i en tot allò que podem fer de cara al cap de setmana que tenim per davant. Que tinguem bona vesprada. Adéu.

0: que nos puede venir.
1: Ofrecer a los ayuntamientos herramientas prácticas para que ayuden a la gestión de episodios de lluvias, todo con intención de mejorar la gestión del riesgo de inundación.
2: La Confederació Hidrogràfica del Xúquer inverteix uns 10 milions d'euros a l'any en manteniment i restauració fluvial.
3: I l'Associació Valenciana d'Agricultors reclama per la seva banda que les infraestructures hidràuliques siguin tingudes en compte com a mesura prioritària a l'hora de precisament de minimitzar l'impacte de les inundacions. Núria Moreno.
4: Diuen des de Basatge que hi ha evidència científica i experiències prèvies que posen de manifest la funció essencial que poden exercir aquestes infraestructures, com ara, per exemple, la presa de Forata durant la Dana, en la regulació, laminació, emmagatzematge i reducció de riscos. Juan Manuel Peiró, responsable d'aigües i expropiacions de Basatge.
5: La ejecució de les obres hidràuliques devia ser los cimientos d'esta normativa de reducción de riesgos de inundación y no acabar, empezar por los cimientos y no empezar por la cubierta, que es luego de haber ejecutado todas las infraestructuras hidráulicas, poner limitaciones y restricciones a los usos que se pueden ejecutar en zonas inundables, que también son importantes, pero vendrían después de la ejecución de las infraestructuras.
4: Des d'ABA també troben a faltar que el projecte legislatiu del govern no contempli un mecanisme específic per a compensar als propietaris quan crescudes extraordinàries com la Dana suposen la pèrdua definitiva de superfície de les seues parcel·les.
3: 7 i 26. Avui dijous ha tingut lloc al cementeri municipal d'Alzira el soterrament d'Enrique Moreno, el iaio tirotejat diumenge al barri de l'Alquerieta de la capital de la Ribera Alta, després d'eixe enfrontament entre dos clans familiars. 4 cotxes fúnebres carregats de corones de flors han arribat al cementeri custodiats per la policia. Mentrestant, un nou incendi provocat en una casa dels detinguts pel tiroteig aviva clar l'atenció allí, a l'Alquerieta d'Alzira. Onda Cero La Ribera, Virginia Delgado.
6: En esta ocasió, les flames han destruït un habitatge deshabitat al carrer Sagrada Família, propietat dels germans detinguts pel crim. A la casa no hi havia ningú, perquè, segons ha pogut saber Onda Cero, han abandonat la ciutat d'Alzira tots els familiars dels arrestats. El foc va començar a les 3:30 de la matinada i va obligar a la policia local i nacional a evacuar dos dones majors de les cases colindants. A més d'incident, ja sumem 4 atacs de venjança contra els detinguts, incloent l'incendi previ d'una altra casa, una caseta de camp i un cotxe. Cabe recordar que la Policia Nacional manté un reforç i un dispositiu especial de vigilància al barri de l'Alquerieta que es mantindrà en les pròximes setmanes.
3: UNICEF ha presentat esta vesprada el seu informe Adolescència i benestar digital a la comunitat valenciana. És un estudi que deixa dades molt interessants. Marlene Perkins és la coordinadora d'UNICEF a la comunitat. Marlene, bona vesprada.
7: Bona vesprada.
3: Dades com ara, Marlene, que els menuts valencians tenen el seu primer telèfon mòbil de mitjana als 10 anys d'edat. Quines serien les conclusions principals del vostre informe, Marlene?
7: Bé, doncs l'ús que fan els xiquets i xiquetes ja és inevitable, està ahí. Un de cada 10 dels xiquets i xiquetes l'utilitza més de 5 hores durant els dies lectius de la setmana, que és una xifra prou alta, que puja al 22,2% durant el cap de setmana. És una quantitat important de xiquets que està moltes hores davant del telèfon. I les xarxes que més utilitzen són WhatsApp, que la gent normalment no la considera una xarxa, però ho és, i YouTube. I després ja venen TikTok i Instagram.
3: Hi ha una xifra especialment cridanera, Marlene. Parleu de que el 6,5% dels i les joves, 6,5%, han desenvolupat ja fins i tot usos problemàtics a les xarxes socials, no?
7: Sí, aquesta és pot ser la xifra més relevant. També tenim que veure que això implica que n'hi ha molts més que no fan un ús problemàtic. Això sí, també tenim que recordar-ho.
3: Sí.
7: Però és cert que els que sí ho fan, un 34% es refereix a símptomes d'ansietat i un 39% de depressió. I, en canvi, els xiquets que no fan un ús problemàtic es queden en percentatges com el 13% o el 12%. És a dir, hi ha una correlació molt gran entre indicadors d'estar malament a nivell mental i també inclús de violència filioparental en els xiquets i xiquetes que més utilitzen el mòbil i enganxat estan.
3: Trobem també, fins i tot en la vostra radiografia d'UNICEF, Marlene, trobem fins i tot qüestions, podríem dir, de caràcter sexual en matèria d'aquestes problemàtiques. Parleu de pornografia, parleu també d'assumptes relacionats amb les parelles digitals. Com és això?
7: Sí, és un altre tema prou alarmant, de l'accés, de l'edat mitjana d'accés a continguts pornogràfics en el mòbil és de 12 anys. És una edat molt temprana i un de cada 10 xiquets fa un ús habitual d'aquests espais on se té accés molt fàcil al contingut pornogràfic. Aleshores, això influeix prou en la visió que se té de la sexualitat

a una edad molt temprana. I a nivell de la violència digital entre parelles també és un fenomen interessant. Un de cada tres diu que en la seva parella fa un control prou violent de les amistats que té.

0: És un problema social general. Els mateixos adults estem utilitzant una tecnologia que no ha estat sempre en les nostres vides. Aleshores, hi ha recomanacions per a tota la societat. La primera és familiar. Sols un 44% de famílies posa límits o normes de l'ús que se fa del mòbil. Aleshores, tenim ahí quasi un 60% de famílies que igual no ho fan i aquesta educació, acompanyament, seria una de les mesures més eficients. I també s'estén la responsabilitat, no podem ser secs al voltant d'això, que és la responsabilitat de les empreses tecnològiques, que són les que creen aquesta tecnologia. La tecnologia està creada per a ser addictiva i per a enganxar. Aleshores, la primera mesura també és que les empreses tecnològiques prenguin responsabilitat per a que l'algoritme sigui segur per a la infància i, per tant, reduïsca tots aquests problemes.
1: Doncs és la radiografia que fa UNICEF a la comunitat valenciana. Hem parlat amb la seva coordinadora, que és Marlene Perkins. Gràcies, Marlene, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
0: Gràcies a vosaltres sempre.
1: La setmana que ve les Corts acolliran el debat de política general d'enguany i, tot i que només poden intervindre els partits polítics, diferents associacions, entitats i organitzacions valencianes estan començant ja a fer les seues propostes i, sobretot, reivindicacions. Entre elles, el Consell Valencià de la Joventut, que demana qüestions com ara una vivenda digna, una mobilitat sostenible, més valencià i diversitat o polítiques públiques de salut mental. Alexandra Boluda, la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut, espera que els partits prenguin bona nota.
2: Demanem que l'accés a l'habitatge deixi de ser un negoci. Per altra banda, també reclamem polítiques d'ocupació que puguen permetre a les persones joves accedir a treballs estables i dignes. L'accés a l'habitatge, l'ocupació, la diversitat, l'ús de valencià, la salut mental, perquè volem que d'una vegada es parli de joventut i les seves necessitats al debat de política general.
1: I el sector cultural i de les arts escèniques valencianes s'ha manifestat avui a les portes del Teatre Principal de València pel tancament indefinit d'aquest espai després de conèixer un informe tècnic advertint de greus deficiències a la mateixa estructura de l'edifici. El Sindicat d'Actors i Actrius Professionals Valencians considera que la cultura està sent desnonada i recorda que el seu treball, el dels actors i les actrius, depèn d'espais culturals com este. Temps ja per als esports en esta vesprada de dijous. Ens els du Sergi López. Hola, Sergi, què tal?
3: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Per on comencem avui?
3: Per l'arribada del nou entrenador del València. Sí. Jornada maratoniana que arrencava ahir al voltant de les 6 de la vesprada, hora local. Des de Mèxic, hora local d'ací d'Espanya.
1: Sí, perquè venia de Mèxic.
3: Des de Mèxic, ha arribat a les 5 i mitja del matí a Madrid, ha esperat una horeta, ha agafat un avió, ha arribat a València. Només aterrar a teses mitjans de comunicació, d'ahir a Paterna, presentació amb la gent de la ciutat esportiva, plantilla, primera sessió d'entrenament, ha canviat el dia lliure, ja no lliure en dissabte, i diumenge, lliure només diumenge, així que ha treballat 3 dies de forma consecutiva, ha fet la sessió d'entrenament i dinar amb el director general i amb el director esportiu del València en aquesta primera trobada presencial que han tingut des de la seva arribada. Això és el que ens deia Javier Aguirre, la seva arribada a l'aeroport.
4: Llevo 15 temporadas en España y siempre vine a jugar a Valencia y ¡guau! Era un fortín, y eso quiero que vuelva a ser, ¿no? Que nos cueste, que le cueste mucho al rival sacar algo de aquí. Eso me llama mucho la atención, la historia de este club, la cantidad, el nivel de los jugadores, la afición, ¡buf! Y la prensa no, pero bueno, algunos partidos merecían algo más. Y estos últimos partidos de Oscar fueron fantásticos, me parece que esa derrota última fue muy, muy dolorosa. Però bueno, és futbol.
3: I això és el que es deia Aguirre. Treballa també el Llevant avui i demà, intentant recuperar el tallón ja a Sotelo. En Castelló, l'alcaldessa ha anunciat la presentació del projecte de reforma per a l'entorn de l'estadi de Castalio. Amic Socut, què tal? Bona vesprada.
5: ¿Qué tal, Sergi? Muy buenas tardes. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha confirmado hoy en Más de Uno Castellón que el proyecto de la manzana albinegra se presentará en octubre, lo que supone la inminente puesta en marcha de la remodelación del entorno del Estadio Municipal de Castalia.
3: Gracias, Omidia. Elche, el nom propi es el de Germán Valera. Felipe Canals, buena vesprada.
6: Buena vesprada. El Elche ha realizado la tradicional ofrenda a la patrona, a la Virgen de la Asunción. Le ha pedido éxitos deportivos y salud en este curso, en el que el objetivo va a ser un año más la permanencia en la máxima categoría. El presidente Joaquín Buitrago se ha mostrado optimista con la renovación de Germán Valera. El futbolista murciano cuenta con el interés de equipos champions como el Brujas o el Sporting de Portugal, pero la entidad franjiverde todavía confía en retenerle.
3: Gràcies, Felipe. Última hora a la capital, a la cantina. David Esteve, bona vesprada.
7: Bona vesprada. Beto Compán ha alzado hoy la voz y ha protestado por los horarios que le están fijando al Hércules. Juega este

0: sábado a las 4:30 frente al Águilas en el Rubial, pero sobre todo ha criticado el horario del próximo fin de semana frente al Jaén, que va a disputarse en el Rico Pérez a la 1:00 p.m.
1: Gracias, David. El último ahora que ens arriba desde Alacant. Pero antes de acabar, voy a donarte un consell que donaba en la última temporada a Mallorca Javier Aguirre. Escolta, un consell.
2: Lejecitos, un consejo, no shots nunca, de uno en uno, no, despacito, el tequila es despacito y el limón y sal es para turistas, el tequila es para nosotros, despacito, tómelo como coñac, como whisky, despacito y solo, háganme caso.
3: Es dijous, encara és prompte, demà divendres, bueno, pot ser que sí, però avui encara és prompte.
1: Saps el que passa? Que en Aguirre ens anem a divertir molt a la sala de premsa, sí. Comunicativament és un fiera.
3: I no sé si ens divertirem esta pròxima nit perquè tenim convidat especial en Radio Estadio
1: Noche. A partir de les 12 de la nit en directe, Braulio Vázquez, director esportiu del València en el Radio Estadio Noche amb Edu Pidal, tot l'equip d'esports d'esta casa, d'Onda Cero València, amb Alejandro Bermúdez, que vindrà també a eixa sessió en directe. No sé quan antes feia que no parlava un director esportiu del València en una ràdio nacional i en directe, perquè els últims evidentment Corona no, i Ron Curley pues menys encara.
3: I serà divertit com Aguirre o...
1: Sí, no, Braulio.
3: Hi haurà bones notícies.
1: Sí, sí, Braulio mola, Braulio mola.
3: Vos sentirem, gràcies Sergi.
1: Gràcies, adéu.
3: Adéu, adéu. La tardor ha començat amb temperatures altíssimes a tot el territori. Avui, com a mostra, 35 graus de màxima a Requena o 33 al Racó d'Ademús i a Morella. I la cosa continuarà així en les pròximes jornades, també de cara al cap de setmana. Demà divendres esperem 36 graus a les hores centrals del dia a les comarques centrals i dissabte i diumenge, tot i que el termòmetre retrocedirà una miqueta, continuarà fent calor. Així està la Comunitat Valenciana a 24 de setembre de 2026. Més informació, més anàlisi i més opinió a la brújula d'Onda Cero, així a la ràdio amb Marta García Ayer i amb tot el seu equip. Molt bona vesprada.
4: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià. Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
5: Onda Cero, Castellón.
6: Hay coches que te llevan. Y luego está el nuevo Mitsubishi Outlander PEV. El gran SUV híbrido enchufable con tecnología japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modos de conducción, etiqueta cero y sonido Yamaha. Llévatelo con 8 años de garantía y a un precio que no te esperas. Ven a probarlo a tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV. Vuela alto.
7: En Mitsubishi Can Automotion lo tendrás por 29.500 euros. ¿A qué esperas?
8: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del Valle de la Oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis. En Castellón, calle de En Medio 50 y centros comerciales Salera y Villarreal. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
9: Me hace falta renovar los armarios. Necesito más espacio para tenerlo todo bien guardado y ordenado.
10: Lo que te hace falta es Fustecma.
11: Fustecma, el mejor aliado para la reforma del hogar y local comercial. Fustecma es lo que te hace falta para la reforma de tu hogar. En Fustecma diseñamos, fabricamos, solucionamos. Ven a vernos a Polígono Industrial Avilabella, calle Moncofa 4 o entra en fustecma.com.
12: Coneixes Alerta Cas? L'Ajuntament de Castelló ha posat en marxa una aplicació per al mòbil en la qual acosta la teua seguretat i les emergències fins al palmell de la teua mà. En només prémer un botó, contactes amb la policia local. Però a més de tindre una resposta àgil davant qualsevol imprevist, tens informació en temps real del trànsit, comunicacions oficials, alertes meteorològiques per saber com actuar. La teua seguretat ens importa i en una emergència cada minut compta. Castelló Smart City, Ajuntament de Castelló.
13: Onda Cero Castellón, 88.7.

0: brújula del Radio Estadio con Sergi López.
1: Què tal? Bona vesprada. Siguin benvinguts a este espai que ens porta fins a les 9 de la nit per a repassar tota l'actualitat de l'esport valencià, que ve marcat, evidentment, per eixa arribada de Javier Aguirre, nou entrenador del València, amb ixe maratonià viatge que ha fet des de Mèxic ahir a les 6 de la vesprada, hora local ací en Espanya, agafava l'avió per a posar rumba a Madrid, aterrat al voltant de les 5 i mitja del matí. A les 9 estava a l'aeroport de Manises i a les 10 ha dirigit ja la seua primera sessió amb canvis, evidentment, perquè no lliure l'equip el cap de setmana, treballaran dissabte.